0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: 360.
1: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
2: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que, a llarg termini, acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
3: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme, l'últim sopar de Jesucrist. Hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La Càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
1: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
3: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
3: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Matí 360.
1: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
2: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que, a llarg termini, acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
3: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme. L'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
1: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
3: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
1: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
3: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Japan 21
2: o vine a veure l'Expo que es diu Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
4: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
6: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
7: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que a llarg termini acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
8: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri, per exemple, en el cristianisme. L'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
6: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
8: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntaré?
6: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
8: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
5: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreydelarajola.com.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, què deu ser, una fira de cotxes?
4: Expocasió, home.
3: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva. Ràdio Marina.
6: Matí 360.
7: El Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar ha celebrat el seu 50è aniversari amb una reivindicació d'un model turístic més sostenible i que tingui en compte el benestar dels residents.
8: Invertir en totxo, com es diu col·loquialment, continua sent una bona opció. El mercat immobiliari continua tenint una tendència positiva i, a més, l'habitatge és un bé que a llarg termini acostuma a mantenir i augmentar el seu valor. Ara bé, això no vol dir que comprar qualsevol immoble sigui una bona inversió. La rentabilitat depèn molt de què comprem, on ho comprem i a quin preu.
9: Des de l'antiguitat, el 13 va ser considerat com de mal auguri. Per exemple, en el cristianisme, a l'últim sopar de Jesucrist, hi havia 12 apòstols i Jesús, que era el número 13. Es considera a Judas el traïdor com el nombre 13. La càbala enumera a 13 esperits malignes, igual que les llegendes nòrdiques. A l'Apocalipsi, el seu capítol 13 correspon a l'anticrist i a la bèstia.
7: Revés del Suprem a la llei de nets, el tribunal manté per al 29N la suspensió del dret de vot als descendents dels exiliats.
9: Som a l'any 2002. La banda de rock britànica Muse va prendre accions legals contra Celine Dion. Per què, us preguntareu?
7: Però si té una cara d'àngel, aquesta dona.
9: Doncs, mira, doncs la Celine Dion és...
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, dimecres 14 d'octubre del 2026.

0: És una cançó que coneixem l'any passat, 2025, és Miley Cyrus, End of the World, amb la que comencem aquest dimecres 14 d'octubre del 2026 al matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 LFM, i també per posar al nostre portal marina360.cat. Per cert, què faríeu si avui arribés la fi del món, com diu Miley Cyrus?
1: Matí 360.
0: Amb què faríeu, em refereixo, que seria l'última cosa que voldríeu fer. I aquí hi ha diverses i múltiples opcions segons cada persona cada persona. Com esteu? Què tal? 8 del matí, 5 minuts. Comencem el programa d'avui. Ho fem amb tota la informació de la Selva i el Maresme de les darreres hores, que us expliquem d'aquí un parell de minuts. També l'agenda d'activitats, un repàs a la mobilitat, també a les portades dels diaris d'aquest dimecres i, per suposat, bona música, la millor música del món, de fet, que us oferim a Ràdio Marina les 24 hores al dia. A la segona hora, avui arriba, com sempre, la Montse Rico amb l'actualitat musical i cultural, i també avui una nova entrega del Pugem al DeLorean, aquest espai que dediquem a saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Som l'Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu, i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Un plaer, com sempre, compartir aquestes dues primeres hores del dia amb tots vosaltres, les dues primeres hores per començar bé el dia. Anem per les notícies, per l'actualitat de les darreres hores. I avui comencem explicant-vos que el govern destinarà 20 milions d'euros per ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions, que es podran ampliar, inclouen municipis de la Selva i el Maresme, i permetran recuperar infraestructures, equipaments i edificis públics afectats per les inundacions. Els ajuts podran cobrir fins al 50% de les despeses de reparació. A més, el govern ha previst una altra línia de 5 milions d'euros per als autònoms i les petites i mitjanes empreses afectades, amb subvencions entre 5.000 i 50.000 euros. D'altra banda, la Generalitat ha aprovat una ajuda directa de prop de 856.000 euros per Anglès, a la Selva Interior, per reparar els danys de la borrasca Harry del febrer passat. Els diners es destinaran a reconstruir un mur de contenció a la riera del Risec, reparar un carrer i reposar una canonada d'aigua potable. Parlem de l'aeroport de Girona Costa Brava, que encadena 6 mesos consecutius de caiguda de passatgers i tanca el setembre amb un descens de l'11,4%. La terminal de Vilobí d'Onyar ha registrat 265.587 viatgers durant l'últim mes i acumula 1,76 milions de passatgers des de principis d'any. Això és un 6,1% menys que el 2025. La davallada es concentra especialment en Ryanair, que ha perdut un 14,5% dels passatgers respecte al setembre de l'any passat. En canvi, la companyia Jet2 ha crescut un 36,6%. El Regne Unit continua sent el principal mercat de l'aeroport gironí, amb més de 90.000 viatgers durant el mes de setembre. Pel que fa a les operacions, els enlairaments i aterratges també han disminuït un 7,3%, amb un total de 2.682 moviments. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui dimecres 14 d'octubre del 2026. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha obert un expedient sancionador a un comerç de l'Avinguda de Vila de Blanes del municipi per 5 presumptes infraccions de la normativa de consum. La proposta de multa és de 22.001 euros. La investigació va començar després que la policia local rebés informació sobre la possible venda de productes que imitaven marques conegudes. Durant la inspecció, els agents van detectar roba i complements amb irregularitats en l'etiquetatge i sense el preu de venda al públic. També van constatar que el responsable no podia acreditar la procedència dels articles i que l'establiment no disposava de fulls oficials de reclamació. La policia local va retirar de la venda 514 productes que van quedar presentats al mateix establiment per evitar que es comercialitzessin com si fossin originals. L'expedient contempla 4 presumptes infraccions lleus i una de greu. Anem a Sant Hilari, que celebra aquest proper cap de setmana del 17 i 18 d'octubre la 9a edició de la Fira Guilleries, dedicada al bosc i als antics oficis forestals. El nucli antic del municipi acollirà parades de productors locals, artesans, demostracions d'oficis i activitats per tots els públics. El programa inclou tallers de ceràmica i cistelleria, rutes guiades, gastronomia, música i espectacles familiars. També hi haurà una cercavila amb els gegants de Sant Hilari i de Malgrat de Mar, a més d'una castanyada popular. Els atrà

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Pugem al DeLorean.
1: Avui que no es queixi, el DeLorean, perquè la veritat és que farem un viatget que pràcticament haurà de sortir del pàrquing. Ens centrem avui en una banda i en només una anyeta de diferència. O sigui, hem d'anar un 14 d'octubre, però del 2025.
2: Vols dir que cal posar el contacte fins i tot, o no?
1: No ho sé, home, sí, un anyet. Un anyet és un anyet, però ja, ja et dic que no el farem treballar gaire. Avui parlem de la legendària banda de rock alternatiu, Counting Crows, que aterrava a Barcelona fa un any en un esperat concert a la sala Razzmatazz dins de la seva gira internacional de Complete Suites, aquest tour del 2025. Un concert per gaudir en directe d'un dels referents mundials de la música, coneguts per èxits inolvidables com aquest Accidentally in Love, que sonarà ara amb una energia aclaparadora sobre l'escenari que ens feia gaudir en aquesta, la seva darrera visita al nostre país fins al moment.

Us posarem una miqueta en antecedents per recordar aquesta banda. Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món. Però es van fer mundialment famosos l'any 94 amb el llançament d'aquest August and Everything After, que incluïa el gran èxit Mr. Jones, pel que van ser nominats a un merescudíssim Grammy i a l'Oscar per aquesta cançó, que sonava més o menys així.

0: Tot i que portaven des del 1991, no va ser fins aquest The Complete Suites, aquest primer àlbum de llarga durada de la banda, que es deia Butter Miracle, Suite 1, que va rebre elogis de la crítica. Era el 2021. Ells van començar al 1991. Les crítiques van lluar doncs, aquest treball, tot i que ja havien guanyat, realment, o havien estat optant a premis anteriors per àlbums treballats molt i molt abans. Durant més de 3 dècades, aquesta banda ha convençut oients de tot el món amb aquest so soulful, amb aquest rock and roll atemporal. Avui fa un any del seu darrer concert i mentre els esperem a que tornin a visitar-nos, volem que deixin la seva petjada aquí. El nostre DeLorean, que avui no s'ha cansat gens per viatjar, així que vinga, que sonin Counting Crows.
1: No s'ha cansat gaire, però això és un clàssic, eh?
0: Home!
1: Sí, és un clàssic, eh?
0: I aquesta banda, doncs la veritat és que també, eh? Jo me'ls vaig perdre l'any passat, a veure si tornen a dir.

0: Matí 360.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: perquè això es pronuncia Cat's Eye, no? Perquè la cançó es diu Animal.
1: Cat's Eye. Sí, de vegades has de fer una recerca per veure com es llegeixen aquests grups.
0: Aquests noms una mica... Sí, això és aquesta, K-pop, no?
1: No és ben bé K-pop. No. K-pop és una girl band, això sí, una banda de noies, són 6 o 7, i cadascuna és de sa pare, és un pare i sa mare. O sigui, una americana, una canadenca, sí, una que és...
0: Barreja cultural.
1: Socoreana, exacte, sí, és tota una barreja. Molt bé. Va, que acabem i hem de resoldre el gran enigma. L'enigma d'aquesta setmana quin és? Doncs aquestes tres cançons que proposàvem fa exactament 6 dies i escaig, el tema principal, el tema comú era doncs la pluja, clar, venien d'aquelles tempestes que déu-n'hi-do, així que no cabia un altre tema, i vam triar doncs tres cançons que parlaven sobre això, sobre pluja, o estaven relacionades doncs amb aquesta història, i el rànquing doncs la veritat és que ha quedat així. Tercera posició, aquesta Umbrella que... doncs resguardava una Rihanna que el 2007 presentava aquest, jo crec que és un dels seus grans hitazos, des d'un àlbum anomenat Good Girl Gone Bad. Tercer àlbum d'estudi de Rihanna, 19% dels vostres vots.
0: La veritat és que m'ha sorprès una miqueta, o no sé què dir-te, perquè els altres dos són molt potents, no?
1: Són molt potents, eh? Però, a mi m'ha sorprès el guanyador, perquè, sí? Clar, és que en la segona posició, potser és perquè és el meu candidat absolutament favorit, és aquest tema del 1984, que deixem que comenci a sonar ja, perquè és que és una petita meravella. Aquest Prince, aquest, com dèiem, temacle des del seu sisè àlbum d'estudi, amb la seva banda... Eren encara Prince and the Revolution, tu els recordaràs, i davant d'un públic inexistent ell cantava solet en un escenari amb un focus que l'enfocava. Era l'any, com dèiem, 84, des de l'àlbum homònim Purple Rain. Aquesta era la nostra segona proposta. 30% dels vostres vots.
0: Recordeu que els vots es poden fer a través del nostre canal de Telegram i a través del nostre compte d'Instagram, eh?
1: Exacte.
0: Però sempre ho fem, o sigui, publiquem una enquesta i allà doncs podeu votar. Per tant, atents a això.
1: Exacte. I la nostra tercera proposta potser era la més optimista, eh? Jo crec que la gent estava farta ja de tristor i de nostàlgia i va apostar per aquest àlbum Famous Last Words. Era el més antic, el del 1982. Estem parlant, doncs, d'un clàssic, el clàssic de Supertramp, It's Raining Again. 51% dels vostres vots. La nostra cançó de la setmana.
0: Doncs si no volíeu pluja, doncs aquí teniu pluja en forma de cançó per els propers 7 dies.
1: Exacte, 7 dies plovent. Apa, per triar-la. Supertramp, quina cançó més xula, més bonica. Amb ella arribem a les notícies de les 10. Bon dimecres.
0: Apa, bon dimecres a tothom.
1: Adéu.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha obert un expedient sancionador a un comerç de l'avinguda de Vila de Blanes del municipi per 5 presumptes infraccions de la normativa de consum. La proposta de multa és de 22.001 euros. La investigació va començar després que la policia local rebés informació sobre la possible venda de productes que imitaven marques conegudes. Durant la inspecció, els agents van detectar roba i complements amb irregularitats en l'etiquetatge i sense el preu de venda al públic. També van constatar que el responsable no podia acreditar la procedència dels articles i que l'establiment no disposava de fulls oficials de reclamació. La policia local va retirar de la venda un total de 514 productes. I Sant Hilari celebrarà aquest cap de setmana del 17 i 18 d'octubre la novena edició de la Fira Guilleries dedicada al bosc i als antics oficis forestals. El nucli antic del municipi acollirà parades de productors locals, artesans, demostracions d'oficis i activitats per tots els públics. El programa inclou tallers de ceràmica i cistelleria, rutes guiades, gastronomia, música i espectacles familiars. També hi haurà una cercavila amb els gegants de Sant Hilari i de Malgrat de Mar, a més d'una castanyada popular. Un dels actes principals serà diumenge amb la 54a tallada de troncs memorials El Salvador Gispert, un concurs tradicional que es va recuperar l'any passat. De l'àmbit general, destaquem que Renfe preveu recuperar progressivament alguns serveis habituals de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de l'incendi de la motriu de cua d'un tren AVE dilluns a prop de Ricla, a Saragossa. La companyia manté un dispositiu similar al d'ahir dimarts amb ajustos en el servei per adaptar-se a les limitacions de capacitat del tram afectat. La retirada del tren incendiat encara no té una data concreta. Renfe assegura que es tracta d'una operació de gran complexitat tècnica i confia poder-la dur a terme durant els pròxims dies. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè en general o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 25 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

caminant cap a Memphis. Els clàssics de Ràdio Marina, que aquest dimecres 14 d'octubre sonen així, amb la veu de Marc Conn. Si t'acabes d'afegir, benvingut. Al teu costat, amb la millor música del món, fins la una del migdia. Salutacions d'aquest parla Montserrat Rico.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre, vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
4: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera Auto. El teu desballestament de confiança.
5: Ei, nens! Us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
0: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
5: Vet aquí un gat, vet aquí un gos... Aquest conte ja s'ha fos.
6: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com. Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
1: Marta, demà pàdel a les 5.
2: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
1: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
0: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
5: Busques cotxe revisat rigorosament i amb fins a 3 anys de garantia? Espoticar de Quadis Andreu, la nostra marca de vehicles d'ocasió, t'espera a Expocasió. Troba ofertes espectaculars en quilòmetre zero de les marques com Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo, Fiat, Abarth i Leapmotor. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocasió Girona, a Fornells de la Selva.

0: Quin gran homenatge que feia als 2000, Madonna. Recuperant aquest American Pie de Tom McLean, en el que feia un recorregut per la història de la música, rememorant el dia en què va morir la música. Pensant en aquell accident en què van morir Buddy Holly, Chris Valens... Bye Bye, aquesta American Pie de Madonna, quina versió més espectacular que nosaltres volem recuperar avui i aquí per tu. No sabria dir-te en quina en quedaria, si amb l'original, la Don McLean, o amb aquesta impecable versió de Madonna. En qualsevol cas, no tenim per què triar. Quedem-nos amb les dues. American Pie. 10 del matí, 37 minuts d'aquest dimecres. De moment, assolellat. Esperem que no plogui. Creuem els dits.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: Aquí estem, al teu costat, fins la una en punt del migdia.

come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
1: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record t'ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona Costa Brava encadena 6 mesos consecutius de caiguda de passatgers i tanca el setembre amb un descens de l'11,4%. La terminal de Vilobí d'Onyar ha registrat 265.587 viatgers durant l'últim mes i acumula 1,76 milions de passatgers des de principis d'any, un 6,1% menys que el 2025. La davallada es concentra especialment en Ryanair, que ha perdut un 14,5% dels passatgers respecte al setembre de l'any passat. En canvi, Jet2 ha crescut un 36,6%. El Regne Unit continua sent el principal mercat de l'aeroport gironí amb més de 90.000 viatgers durant el setembre. I també destaquem avui que Tordera posa en marxa una nova campanya per incentivar les compres al comerç local amb el sorteig de 7.000 euros en premis. A l'iniciativa, que porta per nom La Compta que Compta, hi participen una trentena d'establiments al municipi. Fins al 6 de novembre, les persones que comprin els comerços adherits podran participar en el sorteig de 55 premis d'entre 50 i 300 euros per gastar als establiments locals. El sorteig es farà durant la segona setmana de novembre i els guanyadors tindran fins al 6 de desembre per gastar els vals. És la segona edició d'aquesta campanya que busca reforçar l'activitat comercial de Tordera abans de Nadal. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea mantindrà el suport al govern espanyol per facilitar el retorn al Marroc de les persones que van entrar irregularment a Ceuta i que encara hi continuen. Així ho ha assegurat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en una carta enviada als líders europeus abans de la cimera que se celebrarà aquest dijous i divendres a Brussel·les. Von der Leyen considera que la crisi migratòria a Ceuta ha posat de manifest la pressió que poden generar les arribades massives i sobtades a les fronteres exteriors de la Unió Europea. En aquest context, Brussel·les està negociant un nou acord amb el Marroc per reforçar la cooperació en el control de les fronteres, la prevenció de les sortides irregulars i el retorn de migrants. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè en general o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 25 i 26 graus. Demà dijous, ambient similar, amb temperatures que seguiran entorn als 25. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
2: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
1: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
2: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí, que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries
1: que
2: especialment...
1: Què et fa pensar que m'agraden els zombis?
2: Especialment bé.
1: O que vas imaginat com a zombi. Bueno, que a vegades ho faig, ho vas...
2: Vas una mica zombi, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
5: Del 16 al 18 d'octubre, Nissan Camps Motor treu a l'expocasió els seus millors vehicles d'ocasió. Cotxes seminous, revisats i amb fins a 10 anys de garantia. Amb preus de fira i finançament especial. Tota la selecció en un sol lloc. I ja saps com va. Qui ve primer, tria primer. Fornells de la Selva, expocasió. Busca l'estand de Nissan Camps Motor.
6: Una altra vegada divendres nit. Què fem? Quin avorriment.
7: Els divendres, de 8 a 10 de la nit, Ràdio Marina canvia de marxa amb el quilòmetre zero cap de setmana. Tot el que buscava tenia
8: ben a prop. Això mateix. Ja tenim aquí el quilòmetre zero cap de setmana. La música en català és protagonista. Novetats, notícies, concerts, entrevistes, clàssics.
7: Quilòmetre zero cap de setmana. Cada divendres de 8 a 10 de la nit a Ràdio Marina. Presentat per Marta Afuera Pont. Que buscava tenia ben a prop.
9: Ràdio Marina. Un bon equip que hem tingut des de que hem començat aquesta nova. L'alineació, Calvin Harris, Jay-Z, el seu Satisfy, més tard el Soren. I ara aquesta banda indestructible que continua, malgrat tots els contratemps, viva fins a dia d'avui, Lynyrd Skynyrd.

0: Inconfusible, el so de Nacho Canut i de l'Aska, des del seu existencialisme pop publicat el 2021. Així també sona des de Fangoria, momentíssimo absoluto.
1: So del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès 8,50 euros al quilo, llom de porc 7,50 euros al quilo, entrecot de vedella 19,50 euros al quilo, filet de vedella 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
0: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.

inesperada i tota una de les grans i més bones sorpreses d'aquest 2026, aquesta versió de Mon DJ, aquesta versió ballable amb la veu també de Su, amb els Sopes, clar, Camins, Somnis i Promeses. I nosaltres fent camí cap a les 12, 3 minuts per 3 quarts de 12 perquè arribi la informació, però abans un DJ belga que ens ha apropat a un nou valor de la música brasilera anomenada Mary Froes. Amb Los Frequencies i Mary Froes anem

0: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
1: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar, sopar, música en viu.
0: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 7:15.
1: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
0: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
2: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del

0: matí fins a la matinada a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol davant del Cap d'O. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

El videoclip musical va ser publicat el 9 de març de 2017, però ja venia després de ser tot un triomf en les darreres setmanes. Això té quasi 10 anys, sembla increïble. Així és com sentíem que arribava alguna cosa i arribava un èxit i un àlbum absolutament rodó, potser un dels més celebrats de The Weeknd. Estem parlant del seu Starboy, que incluïa aquest I Feel It Coming. The Weeknd a 4 i escaig per les 12.

A Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats a principis d'octubre. Les subvencions, que es podran ampliar, inclouen municipis de la Selva i el Maresme i permetran recuperar infraestructures, equipaments i edificis públics afectats per les inundacions. Els ajuts podran cobrir fins al 50% de les despeses de reparació. A més, el govern ha previst una altra línia de 5 milions d'euros per als autònoms i les petites i mitjanes empreses afectades amb subvencions d'entre 5.000 i 50.000 euros. D'altra banda, la Generalitat ha aprovat una ajuda directa de prop de 856.000 euros per Anglès a la Selva Interior per reparar els danys de la borrasca Harry del febrer passat. I l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha denunciat l'aparició de pintades de color rosa en pedres i altres elements de l'entorn natural de la zona de Farners. El consistori condemna aquestes actuacions, que considera actes vandàlics contra el medi natural, i demana respecte per l'entorn. Arran de les pintades, diverses entitats han volgut aclarir que no hi tenen cap relació. És el cas del Club Olímpic Farners, organitzador de la cursa de la Ratafia, o l'organització de la cursa solidària Corre per les Mames, que explica que senyalitza els recorreguts amb cintes i fletxes de goma eva que posteriorment retiren els voluntaris. De moment no s'ha identificat qui ha fet les pintades. De l'àmbit general, destaquem que Metges de Catalunya acusa el Departament de Salut i el CatSalut de desentendre's de les reivindicacions dels facultatius després que aquest dimarts no hagin assistit a la reunió de mediació convocada pel Departament de Treball per abordar la vaga indefinida de metges prevista a partir del 28 d'octubre. Salut i el CatSalut argumenten que les 12 reivindicacions del sindicat queden fora de les seves competències i que corresponen a l'àmbit estatal, a la negociació col·lectiva o a la gestió dels centres sanitaris. El sindicat qualifica aquesta posició d'insultant i acusa la conselleria de fer una deixadesa conscient de les seves responsabilitats. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous hi haurà predomini de núvols baixos al litoral amb temperatures màximes entre 24 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
2: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
1: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
2: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí, que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment...
1: Què et fa pensar que m'agraden els zombis?
2: Especialment bé.
1: O que m'has imaginat com a zombi. Bueno, que a vegades ho vaig, ho vaig.
2: Vas una mica zombi, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Encetàvem aquesta nova hora després de les notícies a les 12, tenint el punt de mira aquest pacient zero. Aquesta nova i darrera entrega de Taylor Swift, convertit en una de les novetats més interessants d'aquestes darreres setmanes. Mirant enrere. Que bé que sonava i continua sonant aquest I Miss You. Un èxit del 2017 amb la veu de Julia Michaels. Tota una producció de Clean Bandit.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Més potència o més eficiència? Més confort o més tecnologia? Ja no has de triar. Nou NG ZS Hybrid Plus ho té tot. És l'híbrid que et dona més mobilitat amb etiqueta Eco. Vine a provar-lo a Expocació Girona, a l'estand de AM94 Motor els dies 16, 17 i 18 d'octubre, a Fornells de la Selva.
4: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
0: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
4: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina

estat una de les tristes notícies d'aquest 2026, un dels comiats d'un anunci que van publicar en un comunicat anomenat El arte de detener el tiempo. És el que pretenen després de 25 anys interromputs de triomfs. Diuen que no es tracta d'una separació definitiva, però sí puntual. Aquest 2026, doncs, és la data de comiat puntual d'una banda de referència anomenada La Foflàcia. A més, arriben a dos quarts d'una.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor. Radio
5: Marina. L'agenda de Radio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes, el proper dissabte, 17 d'octubre, se celebra una nova edició del Blanes Urban Fest amb música urbana, gastronomia i el concurs de graffiti i muralisme. A Lloret de Mar hi ha un taller de teatre social per dones, es fa els dimecres d'octubre i també del mes de novembre. I a Lloret també, el proper divendres i dissabte, Fira de les Bruixes, és la cinquena edició, es fa a la plaça Pere Torrent. Fins al 31 d'octubre, a més, es pot visitar a la sala d'exposicions de la biblioteca i l'exposició de les fotografies participants del 30è aniversari de Montfoto. A Tordera, el proper dissabte 17 d'octubre hi ha la Fira del Conte a la plaça de l'Església durant tot el dia amb diferents activitats i també destaquem a Sant Hilari el proper cap de setmana del 17 i 18 d'octubre la Fira Guilleries amb activitats com rutes, gastronomia, demostracions d'oficis i la 54a tallada de troncs com a tancament de fira. A Sils, el proper diumenge 18 d'octubre, trobada de bicicletes antigues i clàssiques de 9 del matí a 2 de la tarda al passeig de Sant Cosme i Sant Damià. I a Massanet continua la 7a edició del Festival Octubre fins al 18 d'octubre.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
2: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxe?
3: Expocasió, home.
4: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
5: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Doctor Prats posava en el focus en un tema que se centrava, doncs, això, la superació, amb el fet de seguir endavant amb aquesta energia que es va convertir en la cançó oficial del darrer tour de França 2026. Doctor Prats. Amb tota l'energia del món. A 11 minuts per la una, va, que aprofitem el temps. Ja veuràs com sigui.

Per la banda original es va formar, es va crear a finals dels 60, sí, has escoltat bé. Han anat canviant els seus components, encara queden alguns històrics de la primera formació, però aquí continuen. Cool and the Gang.

On estrena brillant, fulgurant. Això s'estrenava, doncs, mira, l'agost del 2018 i significava a la prèvia al primer àlbum d'Ava Max, aquest de Sweet by Psycho, una cançó, tot un hit, que ballaríem durant tot aquell estiu i que ens portaria entre el cel i l'infern, Heaven and Hell. Ni una cosa ni l'altra, però sí les notícies. Elles són les que ens limiten a arribar a la una en punt, com sempre i puntual aquí a Ràdio Marina, i nosaltres marxem, però tornem demà. En concret ens retrobem a la segona hora del matí, 3:60. Vinga, salutacions a Montse Rico i que passis un gran dia.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha obert un expedient sancionador a un comerç de l'avinguda de Vila de Blanes del municipi per 5 presumptes infraccions de la normativa de consum. La proposta de multa és de 22.001 euros. La investigació va començar després que la policia local rebés informació sobre la possible venda de productes que imitaven marques conegudes. Durant la inspecció, els agents van detectar roba i complements amb irregularitats en l'etiquetatge i sense el preu de venda al públic. També van constatar que el responsable no podia acreditar la procedència dels articles i que l'establiment no disposava de fulls oficials de reclamació. La policia local va retirar de la venda un total de 514 productes. I Sant Hilari celebrarà aquest cap de setmana del 17 i 18 d'octubre la novena edició de la Fira Guilleries dedicada al bosc i als antics oficis forestals. El nucli antic del municipi acollirà parades de productors locals, artesans, demostracions d'oficis i activitats per tots els públics. El programa inclou tallers de ceràmica i cistelleria, rutes guiades, gastronomia, música i espectacles familiars. També hi haurà una cercavila amb els gegants de Sant Hilari i de Malgrat de Mar, a més d'una castanyada popular. Un dels actes principals serà diumenge amb la 54a tallada de troncs memorial El Salvador Gispert, un concurs tradicional que es va recuperar l'any passat. De l'àmbit general, destaquem que Renfe preveu recuperar progressivament alguns serveis habituals de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de l'incendi de la motriu de cua d'un tren AVE dilluns a prop de Ricla, a Saragossa. La companyia manté un dispositiu similar al d'ahir dimarts amb ajustos en el servei per adaptar-se a les limitacions de capacitat del tram afectat. La retirada del tren incendiat encara no té una data concreta. Renfe assegura que es tracta d'una operació de gran complexitat tècnica i confia poder-la dur a terme durant els pròxims dies. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè en general o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 25 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
2: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
1: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
2: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí, que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment bé.
1: O te m'has imaginat com a zombi. Bueno, que a vegades ho vaig,
2: Vas una mica zombi, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Marta, demà pàdel a les 5.
1: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
0: Com? Marta Nolem, has de trucar a Vital Dents.
2: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A TES Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. TES Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
6: La Masia Tordera.
7: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
8: Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos.
9: Ens trobaràs a Expocació Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre, a Fornells de la Selva.

0: El senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplà i antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
1: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
0: Apunta. Dutxa Girona. 670-78-22-26.
2: Ja tenim aquí la setena edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
3: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-ho tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-ho. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-ho. El teu desballestament de confiança.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Intercar Girona, concessionari Renault i Dacia, et convida

0: a venir al seu estand d'Expocació Girona a descobrir les seves ofertes en vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero.
1: No t'ho pensis. Preus rebaixats especialment per als dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocació Girona, a Fornells de la Selva. T'hi esperem.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona-Costa Brava encadena 6 mesos consecutius de caiguda de passatgers i tanca el setembre amb un descens de l'11,4%. La terminal de Vilobí d'Onyar ha registrat 265.587 viatgers durant l'últim mes i acumula 1,76 milions de passatgers des de principis d'any, un 6,1% menys que el 2025. La davallada es concentra especialment en Ryanair, que ha perdut un 14,5% dels passatgers respecte al setembre de l'any passat. En canvi, Jet2 ha crescut un 36,6%. El Regne Unit continua sent el principal mercat de l'aeroport gironí amb més de 90.000 viatgers durant el setembre. I també destaquem avui que Tordera posa en marxa una nova campanya per incentivar les compres al comerç local amb el sorteig de 7.000 euros en premis. A l'iniciativa, que porta per nom La Compta que Compta, hi participen una trentena d'establiments al municipi. Fins al 6 de novembre, les persones que comprin els comerços adherits podran participar en el sorteig de 55 premis d'entre 50 i 300 euros per gastar als establiments locals. El sorteig es farà durant la segona setmana de novembre i els guanyadors tindran fins al 6 de desembre per gastar els vals. És la segona edició d'aquesta campanya que busca reforçar l'activitat comercial de Tordera abans de Nadal. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea mantindrà el suport al govern espanyol per facilitar el retorn al Marroc de les persones que van entrar irregularment a Ceuta i que encara hi continuen. Així ho ha assegurat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en una carta enviada als líders europeus abans de la cimera que se celebrarà aquest dijous i divendres a Brussel·les. Von der Leyen considera que la crisi migratòria a Ceuta ha posat de manifest la pressió que poden generar les arribades massives i sobtades a les fronteres exteriors de la Unió Europea. En aquest context, Brussel·les està negociant un nou acord amb el Marroc per reforçar la cooperació en el control de les fronteres, la prevenció de les sortides irregulars i el retorn de migrants. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè en general o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 25 i 26 graus. Demà dijous, ambient similar, amb temperatures que seguiran entorn als 25. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
1: Escolta, Sergi, saps algun cotxe amb pocs quilòmetres i amb una quota al mes que em pugui permetre?
2: Has d'anar a KM710. Són el departament d'ocasió de Hyundai Fornells Motor. Segur que trobes el que vols i s'adapten a les teves necessitats. Amb la garantia i servei Hyundai. Trobaràs KM710 a Expocasió Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre.
3: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma anar acompanyat d'una bona
5: Moltes
7: salut.
5: Moltes coses.
8: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
9: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
10: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
9: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú esperes que algú t'agafi.
10: No, que algú t'agafi. Més bo que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
11: Una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
12: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
13: Atrapar Correcaminos, patines, coete, marca Acme.
14: Sobre el Correcaminos, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar a l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
15: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
5: Aquesta edició d'Expocació porta novetats. Arriba una nova marca. Arriba GBM, una empresa amb més de 35 anys d'història que aterra a Girona de la mà de Bau Motor. Disseny, tecnologia i preu molt, però molt econòmic. Descobreix els seus models a Expocació Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Ràdio
7: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Després d'una setmana de fortes tempestes al nostre territori, han decidit que el tema principal de la nostra enquesta seria la pluja. La primera proposta de la setmana era un tema del 2017 des d'un àlbum anomenat Good Girl Gone Bad. El tercer àlbum d'estudi de Rihanna. El seu Umbrella, un dels hits més coneguts d'aquesta artista. S'ha dut el 19% dels vostres vots a Instagram i a Telegram. En segona posició aquesta setmana ha quedat Prince. Sisè àlbum d'estudi al costat de la seva banda, The Revolution. Era l'any 1984 i tots ens vam enamorar d'aquell meravellós Purple Rain. 30% dels vostres vots. I l'optimisme, la vitalitat i la força d'aquesta gran cançó de l'any 1982 de Supertramp és la que ha assolit el pòdium des de l'àlbum Famous Last Words. Incombustible, Get It's Raining Again de Supertramp. Tot un clàssic aquesta setmana. Una cançó escrita per Rick Davies i Roger Hodgson. Va ser la primera entrega, el primer senzill de l'àlbum, va arribar a la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units, a més d'aconseguir arribar al top 10 europeu. I una curiositat, aquesta cançó, com tots recordarem, conté una part d'una cançó

cançó infantil popular que es diu It's Rain, It's Pouring, que sonarà aquests propers 7 dies gràcies al 51% dels vostres vots. It's Rain Again, de Supertramp. És la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Que bé que sonen els clàssics a Ràdio Marina. It's raining again. El gran superhit de Supertramp és la nostra cançó de...

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats a principis d'octubre. Les subvencions, que es podran ampliar, inclouen municipis de la Selva i el Maresme i permetran recuperar infraestructures, equipaments i edificis públics afectats per les inundacions. Els ajuts podran cobrir fins al 50% de les despeses de reparació. A més, el govern ha previst una altra línia de 5 milions d'euros per als autònoms i les petites i mitjanes empreses afectades amb subvencions d'entre 5.000 i 50.000 euros. D'altra banda, la Generalitat ha aprovat una ajuda directa de prop de 856.000 euros per anglès a la Selva Interior per reparar els danys de la borrasca Harry del febrer passat. I l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha denunciat l'aparició de pintades de color rosa en pedres i altres elements de l'entorn natural de la zona de Farners. El consistori condemna aquestes actuacions, que considera actes vandàlics contra el medi natural, i demana respecte per l'entorn. Arran de les pintades, diverses entitats han volgut aclarir que no hi tenen cap relació. És el cas del Club Olímpic Farners, organitzador de la cursa de la Ratafia, o l'organització de la cursa solidària Corre per les Mames, que explica que senyalitza els recorreguts amb cintes i fletxes de goma eva que posteriorment retiren els voluntaris. De moment no s'ha identificat qui ha fet les pintades. De l'àmbit general, destaquem que Metges de Catalunya acusa el Departament de Salut i el CatSalut de desentendre's de les reivindicacions dels facultatius després que aquest dimarts no hagin assistit a la reunió de mediació convocada pel Departament de Treball per abordar la vaga indefinida de metges prevista a partir del 28 d'octubre. Salut i el CatSalut argumenten que les 12 reivindicacions del sindicat queden fora de les seves competències i que corresponen a l'àmbit estatal, a la negociació col·lectiva o a la gestió dels centres sanitaris. El sindicat qualifica aquesta posició d'insultant i acusa la conselleria de fer una deixadesa conscient de les seves responsabilitats. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous hi haurà predomini de núvols baixos al litoral amb temperatures màximes entre 24 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
2: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
1: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
2: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí, que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment...
1: Què et fa pensar, com m'agraden els zombis?
2: Especialment bé.
1: O te vas imaginar com a zombi. Bueno, que a vegades ho vaig, ho vaig.
2: Vas una mica zombi, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
1: Busques una oportunitat diferent? Mugacar Girona estarà present a Expocasió amb ofertes, descomptes i preus de fira en tota la seva gamma de vehicles d'ocasió i quilòmetre zero de les marques Mazda, Omoda, Jaeco, Shangan i Lepas els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocasió Girona, a Fornells de la Selva.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: A Climaprotec posem a punt la teva caldera perquè tinguis un bon hivern. Amb els plans de manteniment, revisem la teva caldera i calefacció de gas, gasoil i biomassa. I els sistemes d'aerotèrmia i geotèrmia sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
5: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
4: Vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dents.
0: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dents. Blanes.
5: A Girauto creixem gràcies a tu. La teva confiança és el motor que ens fa millorar cada dia.
6: Fem un pas endavant i estrenem noves instal·lacions amb més estoc de vehicles d'ocasió. Ens traslladem a una nau completament nova.

0: a només 500 metres d'on érem, davant els bombers de Girona.
1: Ens trobaràs al carrer Joan Torró i Cabretosa, número 10.
2: I els dies 16, 17 i 18 d'octubre estarem a Expocasió Girona.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha obert un expedient sancionador a un comerç de l'avinguda de Vila de Blanes del municipi per 5 presumptes infraccions de la normativa de consum. La proposta de multa és de 22.001 euros. La investigació va començar després que la policia local rebés informació sobre la possible venda de productes que imitaven marques conegudes. Durant la inspecció, els agents van detectar roba i complements amb irregularitats en l'etiquetatge i sense el preu de venda al públic. També van constatar que el responsable no podia acreditar la procedència dels articles i que l'establiment no disposava de fulls oficials de reclamació. La policia local va retirar de la venda un total de 514 productes. I Sant Hilari celebrarà aquest cap de setmana del 17 i 18 d'octubre la novena edició de la Fira Guilleries dedicada al bosc i als antics oficis forestals. El nucli antic del municipi acollirà parades de productors locals, artesans, demostracions d'oficis i activitats per tots els públics. El programa inclou tallers de ceràmica i cistelleria, rutes guiades, gastronomia, música i espectacles familiars. També hi haurà una cercavila amb els gegants de Sant Hilari i de Malgrat de Mar, a més d'una castanyada popular. Un dels actes principals serà diumenge amb la 54a tallada de troncs memorial El Salvador Gispert, un concurs tradicional que es va recuperar l'any passat. De l'àmbit general, destaquem que Renfe preveu recuperar progressivament alguns serveis habituals de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de l'incendi de la motriu de cua d'un tren AVE dilluns a prop de Ricla, a Saragossa. La companyia manté un dispositiu similar al d'ahir dimarts amb ajustos en el servei per adaptar-se a les limitacions de capacitat del tram afectat. La retirada del tren incendiat encara no té una data concreta. Renfe assegura que es tracta d'una operació de gran complexitat tècnica i confia poder-la dur a terme durant els pròxims dies. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè en general o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 25 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et poses el cinturó i ajustes els miralls sense pensar, perquè saps que protegeixen el que t'importa. A Control Auto ITV fa més de 40 anys que revisem cada vehicle amb cura i rigor, perquè sabem que dins de cada vehicle hi viatgen persones i les persones mereixen arribar. Demana cita a controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

0: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, Emé i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplai antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera? És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaire, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
3: Descobreix a Expocació Girona la gamma SUV d'Ebro de gerència. Quilòmetre zero i ocasió des de 19.990 euros. Ara amb fins a 7 anys de garantia i etiqueta Eco. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre trobaràs Quadis Ebro a Expocació Girona.

0: a Fornells de la Selva.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona Costa Brava encadena 6 mesos consecutius de caiguda de passatgers i tanca el setembre amb un descens de l'11,4%. La terminal de Vilobí d'Onyar ha registrat 265.587 viatgers durant l'últim mes i acumula 1,76 milions de passatgers des de principis d'any, un 6,1% menys que el 2025. La davallada es concentra especialment en Ryanair, que ha perdut un 14,5% dels passatgers respecte al setembre de l'any passat. En canvi, Jet2 ha crescut un 36,6%. El Regne Unit continua sent el principal mercat de l'aeroport gironí amb més de 90.000 viatgers durant el setembre. I també destaquem avui que Tordera posa en marxa una nova campanya per incentivar les compres al comerç local amb el sorteig de 7.000 euros en premis. A la iniciativa, que porta per nom La Compta que Compta, hi participen una trentena d'establiments al municipi. Fins al 6 de novembre, les persones que comprin els comerços adherits podran participar en el sorteig de 55 premis d'entre 50 i 300 euros per gastar als establiments locals. El sorteig es farà durant la segona setmana de novembre i els guanyadors tindran fins al 6 de desembre per gastar els vals. És la segona edició d'aquesta campanya que busca reforçar l'activitat comercial de Tordera abans de Nadal. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea mantindrà el suport al govern espanyol per facilitar el retorn al Marroc de les persones que van entrar irregularment a Ceuta i que encara hi continuen. Així ho ha assegurat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en una carta enviada als líders europeus abans de la cimera que se celebrarà aquest dijous i divendres a Brussel·les. Von der Leyen considera que la crisi migratòria a Ceuta ha posat de manifest la pressió que poden generar les arribades massives i sobtades a les fronteres exteriors de la Unió Europea. En aquest context, Brussel·les està negociant un nou acord amb el Marroc per reforçar la cooperació en el control de les fronteres, la prevenció de les sortides irregulars i el retorn d'immigrants. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè en general o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 25 i 26 graus. Demà dijous, ambient similar, amb temperatures que seguiran entorn als 25. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
2: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
1: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
2: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí, que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment bé.
1: O te vas imaginar com a zombi. Bueno, que a vegades ho vaig,
2: Vas una mica zombi, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
0: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
2: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxe.
3: Expo Casio, home.
2: Que clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
4: Torna Expo Casio Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Vine a Sant Hilari Sacalm per Fira Guilleries. Al cap de setmana del 17 i 18 d'octubre no et perdis la Fira Artesana, Gastronòmica i Cultural del Cor de les Guilleries. Aquesta novena edició comptarà amb la presència de productors locals, demostracions d'oficis artesans, rutes pels boscos de les Guilleries, xerrades, música, espectacles infantils i la 54a tallada de troncs. Més informació al web santhilari.cat.

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: Què podeu fer un diumenge a mitja tarda?
2: Doncs anar a ballar a la quadra de Calella i gaudir d'un berenar sopar amb música en viu.
1: Cada diumenge, a partir del 25 d'octubre, a 6:45.
2: Feu la vostra reserva trucant al 93 766 1951.
1: La quadra de Calella, la vesprada del diumenge.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes, el proper dissabte, 17 d'octubre, se celebra una nova edició del Blanes Urban Fest amb música urbana, gastronomia i el concurs de graffiti i muralisme. A Lloret de Mar hi ha un taller de teatre social per dones, es fa els dimecres d'octubre i també del mes de novembre. I a Lloret també, el proper divendres i dissabte, Fira de les Bruixes, és la cinquena edició, es fa a la plaça Pere Torrent. Fins al 31 d'octubre, a més, es pot visitar a la sala d'exposicions de la biblioteca l'exposició de les fotografies participants del 30è aniversari de Montfoto. A Tordera, el proper dissabte 17 d'octubre hi ha la Fira del Conte a la plaça de l'Església, durant tot el dia amb diferents activitats, i també destaquem a Sant Hilari el proper cap de setmana del 17 i 18 d'octubre la Fira Guilleries amb activitats com rutes, gastronomia, demostracions d'oficis i la 54a tallada de troncs com a tancament de fira. A Sils, el proper diumenge 18 d'octubre, trobada de bicicletes antigues i clàssiques de 9 del matí a 2 de la tarda al passeig de Sant Cosme i Sant Damià, i a Massanet continua la 7a edició del Festival Octubre fins al 18 d'octubre.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina, sempre al teu costat. Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Elèctric? Edificar.com trobaràs el que necessites. Estarem a la Fira Expocasió Girona de Fornells de la Selva els dies 16, 17 i 18 d'octubre amb ofertes i descomptes especials. Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Ei, nens, us agraden els contes? Hi havia una vegada un poble que es va convertir en un món fantàstic de contes.
2: Dissabte 17 d'octubre torna la Fira del Conte de Tordera. Espectacles, concerts, contacontes i moltes editorials per conèixer les millors històries, mangas i il·lustracions del moment. Fira del Conte de Tordera. Dissabte 17 d'octubre a Tordera.
1: Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte ja s'ha fos.
3: A Climaprotec ens encarreguem de les altes de subministraments, les gestions i tràmits per a particulars, professionals, instal·ladors i negocis. Vine a les oficines Climaprotec de Blanes, Sant Celoni i Roses amb una factura de llum o de gas i t'assessorem perquè tinguis la millor tarifa i condicions. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
4: El mar i la tradició es troben a taula. Tornen les jornades gastronòmiques del calamar a Arenys de Mar. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, vine a la vila i deixa't sorprendre pels millors plats amb calamar. A més, gaudeix d'activitats, descobreix els secrets del patrimoni marítim i participa de les propostes per la mainada que completen unes jornades per gaudir en família. Consulta el programa a arenysdemar.cat. T'hi esperem.
5: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
2: Després d'una setmana de fortes tempestes al nostre territori, han decidit que el tema principal de la nostra enquesta seria la pluja. La primera proposta de la setmana era un tema del 2017 des d'un àlbum anomenat Good Girl Gone Bad, el tercer àlbum d'estudi de Rihanna. El seu Umbrella, un dels hits més coneguts d'aquesta artista. S'ha endut el 9% dels vostres vots a Instagram i a Telegram. En segona posició aquesta setmana ha quedat Prince. Sisè àlbum d'estudi al costat de la seva banda, The Revolution. Era l'any 1984 i tots ens vam enamorar d'aquell meravellós Purple Rain. 30% dels vostres vots. I l'optimisme, la vitalitat i la força d'aquesta gran cançó de l'any 1982 de Supertramp és la que ha assolit el pòdium des de l'àlbum Famous Last Words. Incombustible, Get It's Raining Again de Supertramp. Tot un clàssic aquesta setmana. Una cançó escrita per Rick Davies i Roger Hodgson. Va ser la primera entrega, el primer senzill de l'àlbum, va arribar a la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units, a més d'aconseguir arribar al top 10 europeu. I una curiositat, aquesta cançó, com tots recordarem, conté una part d'una cançó infantil popular que es diu It's Rain, It's Pouring, que sonarà aquests propers 7 dies gràcies al 51% dels vostres vots. It's Rain Again de Supertramp és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Que bé que sonen els clàssics a Ràdio Marina. It's raining again. El gran superhit de Supertramp és la nostra cançó de la

0: els hem vist als escenaris i a les xarxes fent seves les cançons dels altres. Ara és el moment de descobrir les seves. Brou estrena De Colors. Brou, De Colors, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats a principis d'octubre. Les subvencions, que es podran ampliar, inclouen municipis de la Selva i el Maresme i permetran recuperar infraestructures, equipaments i edificis públics afectats per les inundacions. Els ajuts podran cobrir fins al 50% de les despeses de reparació. A més, el govern ha previst una altra línia de 5 milions d'euros per als autònoms i les petites i mitjanes empreses afectades amb subvencions d'entre 5.000 i 50.000 euros. D'altra banda, la Generalitat ha aprovat una ajuda directa de prop de 856.000 euros per Anglès a la Selva Interior per reparar els danys de la borrasca Harry del febrer passat. I l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha denunciat l'aparició de pintades de color rosa en pedres i altres elements de l'entorn natural de la zona de Farners. El consistori condemna aquestes actuacions, que considera actes vandàlics contra el medi natural, i demana respecte per l'entorn. Arran de les pintades, diverses entitats han volgut aclarir que no hi tenen cap relació. És el cas del Club Olímpic Farners, organitzador de la cursa de la Ratafia, o l'organització de la cursa solidària Corre per les Mames, que explica que senyalitza els recorreguts amb cintes i fletxes de goma eva que posteriorment retiren els voluntaris. De moment no s'ha identificat qui ha fet les pintades. De l'àmbit general, destaquem que Metges de Catalunya acusa el Departament de Salut i el CatSalut de desentendre's de les reivindicacions dels facultatius després que aquest dimarts no hagin assistit a la reunió de mediació convocada pel Departament de Treball per abordar la vaga indefinida de metges prevista a partir del 28 d'octubre. Salut i el CatSalut argumenten que les 12 reivindicacions del sindicat queden fora de les seves competències i que corresponen a l'àmbit estatal, a la negociació col·lectiva o a la gestió dels centres sanitaris. El sindicat qualifica aquesta posició d'insultant i acusa la conselleria de fer una deixadesa conscient de les seves responsabilitats. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous hi haurà predomini de núvols baixos al litoral amb temperatures màximes entre 24 i 25 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
2: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
1: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
2: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí, que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment...
1: Què et fa pensar que m'agraden els zombis?
2: Especialment bé.
1: O te m'has imaginat com a zombi. Bueno, que a vegades ho vaig, ho vaig.
2: Vas una mica zombi, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
4: A Ford Cubesa tenim una àmplia gamma de vehicles d'ocasió i quilòmetre zero. Ens trobareu a Expocació Girona, a Fornells de la Selva, amb ofertes exclusives. Vine a Ford Cubesa, tindràs un descompte especial de fira. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Expocació Girona. Si vols un Ford, pensa en Cubesa.
5: Blanes vibra amb la cultura urbana. Dissabte 17 d'octubre, al Blanes Urban Fest, porta a l'escenari Sofia Gavana, ME i DJ Tillo. Una jornada de música en directe amb grafit, rap, DJ i breakdance. Concurs de muralisme, tallers, exposicions i batalla de cançons. Des del matí fins a la matinada, a l'Avinguda Europa i a l'antic camp de futbol, davant del Cap d'Or. Buf! Viu la cultura urbana a Blanes. Més informació a blanes.cat i a les nostres xarxes socials.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.

0: controlautoitv.com. Som part de la teva seguretat.
1: Arriba fred. Ja tens el dipòsit de la calefacció ple de gasoil? A l'estació de servei Ésser de Lloret de Mar te'l portem a domicili. També servim gasoil B Mobilitat. I si tens un vehicle elèctric, fes servir els nostres carregadors ràpids. Només a les estacions Ésser de Lloret i de Pineda de Mar. Truca'ns al 972 36 38 54 o entra a la web ésser.cat, on gaudiràs de grans descomptes i promocions.
2: Una altra vegada divendres nit. Què fem? Quin avorriment!
3: Els divendres, de 8 a 10 de la nit, Ràdio Marina canvia de marxa amb el quilòmetre zero cap de setmana. Tot el que buscava tenia
4: ben a prop. Això mateix, ja tenim aquí el quilòmetre zero cap de setmana. La música en català és protagonista. Novetats, notícies, concerts, entrevistes, clàssics.
3: Quilòmetre zero cap de setmana. Cada divendres de 8 a 10 de la nit a Ràdio Marina. Presentat per Marta Afuera Pons. Que busca

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha obert un expedient sancionador a un comerç de l'avinguda de Vila de Blanes del municipi per 5 presumptes infraccions de la normativa de consum. La proposta de multa és de 22.001 euros. La investigació va començar després que la policia local rebés informació sobre la possible venda de productes que imitaven marques conegudes. Durant la inspecció, els agents van detectar roba i complements amb irregularitats en l'etiquetatge i sense el preu de venda al públic. També van constatar que el responsable no podia acreditar la procedència dels articles i que l'establiment no disposava de fulls oficials de reclamació. La policia local va retirar de la venda un total de 514 productes. I Sant Hilari celebrarà aquest cap de setmana del 17 i 18 d'octubre la novena edició de la Fira Guilleries dedicada al bosc i als antics oficis forestals. El nucli antic del municipi acollirà parades de productors locals, artesans, demostracions d'oficis i activitats per tots els públics. El programa inclou tallers de ceràmica i cistelleria, rutes guiades, gastronomia, música i espectacles familiars. També hi haurà una cercavila amb els gegants de Sant Hilari i de Malgrat de Mar, a més d'una castanyada popular. Un dels actes principals serà diumenge amb la 54a tallada de troncs memorial El Salvador Gispert, un concurs tradicional que es va recuperar l'any passat. De l'àmbit general, destaquem que Renfe preveu recuperar progressivament alguns serveis habituals de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de l'incendi de la motriu de cua d'un tren AVE dilluns a prop de Ricla, a Saragossa. La companyia manté un dispositiu similar al d'ahir dimarts amb ajustos en el servei per adaptar-se a les limitacions de capacitat del tram afectat. La retirada del tren incendiat encara no té una data concreta. Renfe assegura que es tracta d'una operació de gran complexitat tècnica i confia poder-la dur a terme durant els pròxims dies. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serà en general o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 25 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 360.
1: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats de principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme.
2: Counting Crows és un grup de Berkeley, de Califòrnia, que es va crear al voltant de l'any 1991. Van saltar a l'escena musical el 93 amb el seu àlbum debut multiplatí, August and Everything After. Aquesta banda ha llançat 7 àlbums d'estudi, venent més de 20 milions d'àlbums a tot el món.
1: Trump afronta una nova crisi amb Kiev per la compra de dièsel rus que desconcerta els aliats europeus.
2: El dia 10, aquesta seria una activitat que a tu t'agradaria, es feia la Zombie Walk. Jo crec que sí, que tu, com que t'agrada el gènere, jo crec que tu passaries especialment...
1: Què et fa pensar que m'agraden els zombis?
2: Especialment bé.
1: O te m'has imaginat com a zombi? Bueno, que a vegades ho faig,
2: Vas una mica zombi, sí.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: T'has plantejat comprar o llogar una camper o autocaravana? Aquesta és la teva oportunitat. Camper Nord-Est serà a Expocació Girona els dies 16, 17 i 18 d'octubre amb ofertes exclusives, preus de fira, finançament especial i descomptes de lloguer només per als assistents.
2: Vine i aprofita condicions úniques. Camper Nord-Est a Expocació Girona.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: La Masia Tordera.
5: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
6: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!

0: moderna hoy se me está haciendo.
1: Vine a Sant Hilari Sacalm per Fira Guilleries. Al cap de setmana del 17 i 18 d'octubre no et perdis la Fira Artesana, Gastronòmica i Cultural del Cor de les Guilleries. Aquesta novena edició comptarà amb la presència de productors locals, demostracions d'oficis artesans, rutes pels boscos de les Guilleries, xerrades, música, espectacles infantils i la 54a tallada de troncs. Més informació al web santhilari.cat.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Atenció, Girona! Busques un BMW o un Mini? O potser la teva pròxima BMW Motorrad? Aquest octubre tens una cita a Fornells. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, Oliva Motor t'espera a Expocasió. Vine i descobreix una gran selecció de vehicles de gerència i seminous amb oportunitats especials i al millor preu.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Viu la Fira de Tardor i la 42a Festa del Flabiol d'Arbúcies. Descobreix els sabors i productes del Montseny al Mercat d'Artesania, amb tallers, activitats infantils i la castanyada popular. I gaudeix de la música tradicional amb flabiolaires, cercavila i molta música. El 24 i 25 d'octubre vine a Arbúcies i viu la tardor al cor del Montseny. Més informació a www.visitarbúcies.com. Arbúcies, l'essència del Montseny a la tardor.
1: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
2: Expocasió, home.
3: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
4: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
6: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.

A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'aeroport de Girona Costa Brava encadena 6 mesos consecutius de caiguda de passatgers i tanca el setembre amb un descens de l'11,4%. La terminal de Vilobí d'Onyar ha registrat 265.587 viatgers durant l'últim mes i acumula 1,76 milions de passatgers des de principis d'any, un 6,1% menys que el 2025. La davallada es concentra especialment en Ryanair, que ha perdut un 14,5% dels passatgers respecte al setembre de l'any passat. En canvi, Jet2 ha crescut un 36,6%. El Regne Unit continua sent el principal mercat de l'aeroport gironí amb més de 90.000 viatgers durant el setembre. I també destaquem avui que Tordera posa en marxa una nova campanya per incentivar les compres al comerç local amb el sorteig de 7.000 euros en premis. A la iniciativa, que porta per nom La Compta que Compta, hi participen una trentena d'establiments del municipi. Fins al 6 de novembre, les persones que comprin els comerços adherits podran participar en el sorteig de 55 premis d'entre 50 i 300 euros per gastar als establiments locals. El sorteig es farà durant la segona setmana de novembre i els guanyadors tindran fins al 6 de desembre per gastar els vals. És la segona edició d'aquesta campanya que busca reforçar l'activitat comercial de Tordera abans de Nadal. De l'àmbit general, destaquem que la Comissió Europea mantindrà el suport al govern espanyol per facilitar el retorn al Marroc de les persones que van entrar irregularment a Ceuta i que encara hi continuen. Així ho ha assegurat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en una carta enviada als líders europeus abans de la cimera que se celebrarà aquest dijous i divendres a Brussel·les. Von der Leyen considera que la crisi migratòria a Ceuta ha posat de manifest la pressió que poden generar les arribades massives i sobtades a les fronteres exteriors de la Unió Europea. En aquest context, Brussel·les està negociant un nou acord amb el Marroc per reforçar la cooperació en el control de les fronteres, la prevenció de les sortides irregulars i el retorn de migrants. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimecres cel serè en general o poc ennuvolat pel pas de núvols alts. Les temperatures màximes entre els 25 i 26 graus. Demà dijous, ambient similar, amb temperatures que seguiran entorn als 25. De moment, això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ja tenim aquí la 7a edició del Festival Octubre. Del 8 al 18 d'octubre, Maçanet de la Selva s'omple de cultura i espectacles per a tots els públics. Aquest any, no et perdis Ramon Mirabet, la improvisació de la companyia El Gremi, teatre musical amb l'Orquestra Impossible, circ acrobàtic, clown, dansa i molt més. Consulta tota la programació a maçanetdelaselva.cat.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA.
7: No acostuma anar acompanyat d'una bona salut.
8: Moltes coses.
9: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona.
10: Dirty Dancing, la nostra tercera proposta de la setmana.
11: Jo cada que sona aquesta cançó m'imagino amb qui estic parlant, corrent pel passadís.
10: Que estàs corrent pel passadís i et tires així en planxa i algú... esperes que algú t'agafi.
11: Espero que algú t'agafi. Més bo que t'asseguris que hi ha algú a l'altre costat.
12: Una cita que es disputarà ni més ni menys que l'autòdrom Ayrton Senna de Brasil, un nou escenari internacional per la lliure.
13: És important mantenir l'habitatge ben tancat, no donar sensació d'abandonament, visitar-lo amb freqüència.
14: Atrapar Correcaminos, patines cohete marca Acme.
15: Sobre el Correcaminos, que en aquesta ocasió contractarà un advocat humà per demandar l'empresa Acme.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
16: ¿Qué hay de nuevo, viejo?

0: El proper 24 d'octubre a les 5 de la tarda, vine a gaudir dels sabors del barri dels Pins amb gastronomia local, parades amb diferents productes i tallers infantils. Una jornada per passejar, tastar i gaudir de l'ambient dels Pins. Més informació a la pàgina web de promoció de la ciutat, promoció.blanes.cat. T'hi esperem!
1: Va, vinga, selfie!
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home!
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
6: Ja ho tinc clar. El meu nou cotxe el vull blanc. El meu Volkswagen T-Cross serà de color blanc. O potser em quedaré a l'Skoda Kamiq. Hauré d'anar a Autopòdium Ocasió. Segur que tindran vehicles de totes les marques. Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra...
7: Autopòdium.
8: T'esperem a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
9: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 d'octubre. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Llom de porc, 7,50 euros al quilo. Entrecot de vedella, 19,50 euros al quilo. Filet de vedella, 34,90 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi.

0: Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la música que m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, que quan les escoltes entens per què són especials. L'hora de les notes. 30 anys de ràdio. Una única manera d'entendre la música. Triar només la que val la pena. L'hora de les notes. Amb Carles Gilibets. Dijous a les 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern destinarà 20 milions d'euros a ajudar els ajuntaments i altres ens locals a reparar els desperfectes provocats pels aiguats a principis d'octubre. Les subvencions que es podran ampliar inclouen municipis de la Selva i el Maresme i permetran recuperar infraestructures, equipaments i edificis públics afectats per les inundacions. Els ajuts podran cobrir fins al 50% de les despeses de reparació. A més, el govern ha previst una altra línia de 5 milions d'euros per als autònoms i les petites i mitjanes empreses afectades amb subvencions d'entre 5.000 i 50.000 euros. D'altra banda, la Generalitat ha aprovat una ajuda directa de prop de 856.000 euros per Anglès a la Selva Interior per reparar els danys de la borrasca Harry del febrer passat. I l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha denunciat l'aparició de pintades de color rosa en pedres i altres elements de l'entorn natural de la zona de Farners. El consistori condemna aquestes actuacions, que considera actes vandàlics contra el medi natural, i demana respecte per l'entorn. Arran de les pintades, diverses entitats han volgut aclarir que no hi tenen cap relació. És el cas del Club Olímpic Farners, organitzador de la cursa de la Ratafia, o l'organització de la cursa solidària Corre per les Mames, que explica que senyalitza els recorreguts amb cintes i fletxes de goma eva que posteriorment retiren els voluntaris. De moment no s'ha identificat qui ha fet les pintades. De l'àmbit general, destaquem que Metges de Catalunya acusa el Departament de Salut i el CatSalut de desentendre's de les reivindicacions dels facultatius després que aquest dimarts no hagin assistit a la reunió de mediació convocada pel Departament de Treball per abordar la vaga indefinida de metges prevista a partir del 28 d'octubre. Salut i el CatSalut argumenten que les 12 reivindicacions del sindicat queden fora de les seves competències i que corresponen a l'àmbit estatal, a la negociació col·lectiva o a la gestió dels centres sanitaris. El sindicat qualifica aquesta posició d'insultant i acusa la conselleria de fer una deixadesa conscient de les seves responsabilitats. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous hi haurà predomini de núvols baixos al litoral amb temperatures màximes entre 24 i 25 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla que...

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.